0: 375 o doble, de doble tamaño de una botella normal, que le digan Magnum, que es un litro y medio, o de 3 litros una doble Magnum, ya cuando la familia es numerosa.
1: Esto ya es menos común.
0: Pressupost, qui fa el vi, és a dir, nom, direcció de l'embotellador o productor, pues, el celler, la cooperativa, o elaborat per, o embotellat per, uh-huh. Al final, qui és el responsable del producte. Després, un origen, no? Pues, denominació d'origen València, o indicació geogràfica protegida de Castelló. També té que estar present en l'etiqueta, també, és el lot i la traçabilitat. Al final, vale. És un producte que es ven en alimentació o està considerat com un producte, entre cometes, alimentari, i té que saber... Pues,
2: tenir un seguiment de tot el procés.
0: Exactament, pot haver algun problema en l'embotellat o pot haver algun... algo que d'alguna manera pues, el productor puga localitzar el lot. I una declaració de l'Erchens, que normalment el que tots hem trobat i molta gent diu, la culpa és de sulfitos. Sulfitos. Sí. Sulfitos és un conservant. Naturalment el vi ja produeix sulfits, però bueno, pues normalment se li afegeix...
2: Es poden afegir, sí.
0: Una quantitat que està reglada per a que el vi pues, no es llença a pedre.
1: Tot això és la informació, diguem-ne, obligatòria per normativa.
0: Exactament.
1: Però després podem trobar informació addicional dins de l'etiquetatge de la mateixa etiqueta o darrere, en fi.
0: Clar, no n'hi ha un manual de què pots ficar i el que no en el vi a banda de...
1: Una etiqueta més gran tindrà més informació.
0: Exactament,
1: no?
0: Pues, per exemple, la varietat de raïm, no? Podem veure ahí que és una Boal o que és una Garnatxa, o jo que sé, una Merceguera, una Chardonnay. Uh-huh. Quan una varietat està per damunt del 75 o el 85%, pues, això és la que mana. Per exemple, podem tindre un 85% de Boval i a lo millor un 15% de Merlot. I diguem que és un vi de Boval, no? Però bueno, cada denominació d'origen té la seva normativa. Una cosa que normalment figuen tots, sí? És l'any de la collita. El vi de l'any pues, portarà l'any anterior a l'any que el comprem, uh-huh. Perquè normalment si la verema es fa en a final de l'estiu, pues els primers vins comencen a eixir o final del mateix any o a l'any següent. Notes de tast o perfil aromàtic, que bueno, és moltes vegades te fica, pues este vi té aromes a foris rojos o a...
1: Algú ja s'ha encarregat de fer el tast i de posar-te i de seguir conclusions.
0: No? També una recomanació de servici o de maridatge, no? Pues, este vi té que servir a una temperatura de 14-16 graus, per exemple, un consum òptim, per exemple, pues, en un cava normalment, després del desgorjament, pues en menys d'un any hi ha que consumir-lo, no? I després si marida pues, en carrotxes, en formatges, en pasta. Altra cosa que anem a trobar-se quasi ara s'està trobant en quasi totes les botelles és si és un vi que ve d'agricultura ecològica.
1: Val.
0: Normalment hi ha una certificació i com així, per exemple, en la Comunitat Valenciana exportem molt i en molts països de la Unió Europea és molt important. Mm. Inclús, que jo ho he trobat en moltes botelles i és una marca que es diu Demeter.
1: Ajà.
0: I jo pensava lo del Demeter i dic això serà, jo que sé, algun supermercat o alguna cosa. I no, és que Podria resulta ser. Que ha sigut produït tant el raïm com el vi s'ha fet per els mètodes biodinàmics de la lluna, de la plantació i després lo del comerç just, el fair trade, que bueno, pues també pues si és un vi que ve de fora, pues que les que hem pagat al productor lo que correspon.
1: Hem parlat de l'etiqueta, de la informació de que ha d'aparèixer per normativa, una informació que també pot ser addicional, però després en moltes botelles està la contraetiqueta que va darrere.
0: Exactament, sí, en la contraetiqueta pues n'hi han, per exemple, les varietats en percentatges, pues te pot ficar això. Si té sucre residual, inclús, bueno, pues si és el número de botelles, no?, que es produeixen, pues sí. Esta és la 3.000 de 4.500, pues uh-huh. També és una informació. I ja per fi pues tenim el marchamo, la contraetiqueta de la denominació d'origen, que ahí pues bueno, això ja parlarem en un altre programa,
1: que dona per a
0: cada denominació d'origen té les seues normatives.
1: Però bé, ja tenim treball per analitzar una miqueta més o saber analitzar la etiqueta i tota la informació que ve en aquestes etiquetes del vi. Javier, moltíssimes gràcies.
0: Pues moltes gràcies i fins una altra.
3: Horatge, ràpidament, que anem apretats.
1: Pocs núvols al principi, però després amb nuvolositat d'evolució amb el pas de les hores. Les temperatures màximes que pujaran a l'interior i no variaran massa al litoral. El vent moderat al nord, inclús atenció amb ratxes fortes. A la resta, vent fluix. I per a demà, també núvols d'evolució.

0: que podrien deixar alguna precipitació per a vesprada a l'interior nord i pujaran les temperatures mínimes, les màximes que per a demà tampoc variarà massa.
1: Cap la dita?
0: Clar que sí. Qui treballa la primavera, prepara un bon estiu.
1: Au!
2: La Llavor. Cadena Ser.
3: Con Pepa Blanes.